0: Hoy por hoy Gandía, con Celia Chulia.
1: Molt bona vesprada de dijous 17 de setembre. Un dijous, ja ho saben, plujós i nuvolós. Recordem que estem en alerta taronja per fortes pluges i en alerta groga per tempestes, segons AEMET, fins a les 15 hores, les 3 del migdia. I a partir de les 3 i fins les 8 de la vesprada estarem en alerta groga. Una situació que ha fet que a diferents ciutats de la Safor s'hagin pres mesures de precaució. A Gandia, per exemple, s'han tancat els parcs i jardins i els cementiris municipals i han quedat suspeses les activitats municipals a l'aire lliure. Tot i això, la jornada lectiva s'ha mantès en tots els centres educatius. Des de l'Ajuntament recomanen, com sempre, assegurar els tendals i persianes i qualsevol objecte sol que hi hagi al balcó o a la terrassa. I evitar també desplaçaments innecessaris i allunyar-se d'arbres, cornisers i bastides. Però això en Gandia, en Oliva la situació de moment crec que és tranquil·la. Dic crec perquè jo estic als estudis de Ràdio Gandia, però el que sí que està allí és el nostre company Daniel Ardiz. Hola Dani, endavant.
2: Companyes, ara mateix me trobe entre la platja d'Oliva i la ciutat. En concret, estic en l'encreuament del camí de les Marjaletes i el camí Clot de Segarra. És una zona, són dos exemples de camins. De moment, des de l'Ajuntament s'asseguren que no s'ha tallat cap camí. Això sí, estem veient ara mateix a les tanques, amb la senyal de prohibit, accedir arrimades al marge del camí, però ens acaben de confirmar des del propi Ajuntament d'Oliva, des del govern municipal, que creuen que els episodis de pluges no seran tan fortes o que tan sols ni plourà. N'hi ha alguns xarcos, esta nit sí que ha plogut algo, però no res, quatre gotes, com ens diuen, ens asseguren des de l'Ajuntament. Com dic, cap camí tallat, de moment, això sí, mantenen l'alerta perquè està l'avís meteorològic activat i han d'estar preparats per si es comença a ploure en qualsevol moment. Ja dic, precaució, ja deien en les seues xarxes socials des de l'Ajuntament d'Oliva, recordava les recomanacions generals, és a dir, evitar desplaçaments innecessaris durant els episodis de major intensitat, no travessar zones inundables, barrancs o zones amb acumulació d'aigua i que van a informar de qualsevol actualització sobre l'evolució de la situació meteorològica a través dels canals oficials. Però insistisc, ens confirmen des del govern municipal, des de l'Ajuntament, que no es preveu cap situació extrema, les tanques estan al marge dels camins, però no s'ha tancat cap camí. Camins com este, per exemple, on estic ara mateix davant de la senyal, camí de les Marjaletes, que com dic, és el quilòmetre que coneixem així, Oliva, el quilòmetre cap a la mar, on s'accedís al Campi Quico, per exemple, algun restaurant, n'hi ha casetes molt disperses i moltes d'elles no és una primera residència, sinó que són de persones estrangeres que estan així sobretot en estiu. Però este camí, el camí de les Marjaletes, és un dels camins, ens ho comentaven també des de l'Ajuntament, és un dels camins habitual que habitualment davant d'una forta pluja sempre s'inunden. Veiem una séquia a un dels marges del camí que ja està sense ploure, està rebosant el nivell del camí, però és que són camins que estan baix del nivell de la mar i per això sempre ens diuen, sempre que plou fort són els mateixos camins els que s'inunden, com este camí de les Marjaletes, però de moment cap camí tancat per l'alerta per fortes pluges. Anirem actualitzant la informació i si vos sembla me'n vaig a buscar un altre punt que pugui ser crític davant d'esta alerta de fortes pluges. Fins ara.
1: Molt bé, Dani, fins ara. Moltes gràcies per esta informació. De moment això, pareix que a Oliva la situació és tranquil·la i a Gandia de moment també no han tingut episodis de fortes pluges, però clar, ja saben que hi ha diversos municipis de la Safor que estan en plenes festes. A Beniarjó, per exemple, esta nit tenen la presentació i també el sopar del mantó de Manila. Les dues coses continuen endavant, però s'ha canviat la ubicació, important, perquè la presentació es farà a l'Auditori Municipal i el sopar dins del bar de pensionistes. Però a Tavernes, sí que també estan de festes, sí que s'han hagut de fer alguns canvis. Quins han sigut? Doncs ens ho conta directament el regidor de festes de Tavernes de la Vall d'Igna, Carlos Torres. Regidor, bona vesprada.
3: Hola, bona vesprada, què tal?
1: Quins canvis s'han de tindre en compte en la programació de festes de tavernes?
3: Pues, degut a l'alerta de nivell taronja que va convocar ahir la Generalitat, hem tingut que modificar sobre la marxa el que és la programació de les nostres festes majors. Mm. Però avui teníem prevista el que és la paella, una paella gegant per a la gent gran, que esta activitat sí que l'hem pogut ajornar per al proper diumenge, la farem el diumenge de matí. I el que són les activitats del ball de disfresses de xiquets i el que serà una actuació que teníem d'un musical, un tribut a Isabel Pantoja de la nit. Això estem a l'espera de poder ajornar-ho i reubicar en unes altres dates. Possiblement ho planificarem per a el que serà el pont d'octubre.
1: Vale. Per tant, tot s'ajorna. Uns per abans i altres per a després, però tot s'ajorna, no s'anul·la res.
3: Exacte, no. Suspendre no és intenció suspendre, ja que també estar al costat de lo que són els artistes i intentar donar-los una nova data. Mm-hmm. Entonces, la idea és ajornar-ho tot.
1: Molt bé. Clar, suposo que aquestes mesures, regidors, s'han pres per seguretat.
3: Correcte, sí. Ahir de matí vam fer un CECOPAL on policia local, protecció civil i el que és la Guàrdia Civil vam estar analitzant les possibles pluges, seguint el que és la pluja i res, vàrem acordar anar ajornant conforme anarem tinguent nosaltres notícies de la previsió del temps.
1: Mm-hmm. I de moment, regidora Tavernes, la situació és tranquil·la?
3: Sí, a veure, la nit ha sigut molt tranquil·la, sí que van hi haure un ruixat entre les 9 i les 12 de la nit, però la nit ha sigut tranquil·la i aquest matí hem fet un nou CECOPAL on la policia local ens ha informat que no hi ha ningú carrer tallat en tot el terme i la nit ha ocorregut sense ningú tipus d'incidència.
1: Mm-hmm. Però tot i així, per si a cas, no, s'han suspès aquestes activitats de festes?
3: Sí, són activitats que es fan al carrer, on hi ha estructures metàl·liques, on hi ha il·luminació, so... Entonces, per precaució hem decidit ajornar-les.
1: Molt bé. Pues, Carlos Torres, regidor de Festes de Tavernes, moltíssimes gràcies per atendre'ns. De moment, els pròxims dies, la programació continua avant?
3: Sí, de moment sols hem ajornat el que són les activitats per avui. Demà tenim la nit de paelles on es congrega quasi tot el poble. De moment això ho mantenim a esperes de l'evolució del temps.
1: Vale. O sigui que de moment la resta de programació va seguir en peu.
3: Sí, correcte. Sí. De moment anem a ser cautes i a esperar aquestes prediccions i anirem informant a tota la ciutadania conforme tinguem nosaltres les notícies.
1: Val. Els canals per als quals es pot informar la ciutadania suposo que seran les xarxes, no? Com sempre, o
3: què? Sí, correcte. Han de recordar a tots els veïns que han de fer cas a les xarxes oficials de l'Ajuntament, tant Facebook, Instagram, i ahir anirem actualitzant tot l'estat.
1: Molt bé. Regidor, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Que vagin molt bé les festes.
3: Sí. Moltes gràcies a vosaltres i res, ja el dic, anirem tinguent a tota la ciutadania informada en la mesura de lo possible.
1: Molt bé, gràcies.
3: Adéu, adéu. Adéu.
1: Pues després d'este repàs que hem fet per alguns pobles de la Safor, ja sabem que a Gandia de moment normalitat, a Oliva també, Tavernes també, tot i estos canvis de programació per seguretat que s'han dut a terme. De moment la situació és tranquil·la, estarem pendent al llarg de tot el matí i anirem actualitzant la informació. Ara ens anem a veure com està la situació a la platja de Gandia.

0: I si sona esta cançó, ja saben, que és perquè connectem amb el servei de salvament i socorrisme de Creu Roja Gandia, a la Platja Nord. Avui ens atén Òscar Vera. Òscar, molt bona vesprada.
1: Hola, bona vesprada.
0: Com està la situació per allí? Quina bandera teniu?
1: Tenim bandera roja, mal de fondo, que està apretant en força i me l'ha fet picar bandera roja.
0: O sigui que teniu molt de vent, pel que escolte també.
1: Sí, tenim prou de vent i molta marea en les oles i tal, i n'hi ha prou de corrent.
0: Mm-hmm. Per tant, bandera roja, és prohibit banyar-se. No sé si n'hi ha molta gent per allí, a la platja, Òscar, avui.
1: No, avui n'hi ha soles un 10% en l'arena.
0: Mm-hmm.
1: Molt bé. Gent.
0: Per tant, es recomana precaució, no? Imagina.
1: Sí, exacte, totalment precaució, fer cas als socorristes i eixir de l'aigua si hem entrat lo antes possible. I res, sobretot això, queda prohibit el bany.
0: Molt bé. Òscar, moltíssimes gràcies per portar-nos, com sempre, aquesta informació. Gràcies. Adéu.
1: Adéu.

0: I ja saben que sempre que estem en alerta meteorològica, per saber com s'espera que evolucioni esta tempesta, parlem amb el nostre meteoròleg de confiança, amb Jordi Payà. Jordi, molt bona vesprada.
1: Què tal, com esteu? Bona vesprada.
0: Primer que res, gràcies per atendre'ns, per treure estos minuts per atendre'ns.
1: Un plaer, com sempre.
0: Com està la situació ara mateix? Com evolucionarà la tempesta? Hem parlat de que en la Safor encara no ha plogut amb molta intensitat.
1: Sí, així és. Avui és aquest episodi, aquesta situació que tenim d'inestabilitat que va començar ahir i que durarà ben bé fins demà o primera hora de dissabte, és un bon exemple del que pot passar quan tinc avisos meteorològics. És a dir, un avís meteorològic no és una previsió. Un avís meteorològic ens diu el que pot arribar a passar. És a dir, ahir tinguem una bona mostra en València i les seues rodalies. En Múrcia fa unes hores han entrat en avís roig i en Cartagena estan tenint molts problemes de barrancs, de rambles que baixen de banda a banda, i de moment està descarregant en aquestes zones del sud, situades al sud de la Comunitat Valenciana, però continuem amb aquest avís. Què vol dir aquest avís? El que pot passar, i per tant, el millor és previndre, és anar molt en compte, perquè, evidentment, així tenim una vista taronja en tot el litoral del sud de València i el que arriba fins al sud d'Alacant. Què vol dir? Que en una hora poden caure més de 40 litres per metre quadrat. Això és el que pot passar, per tant, encara que no ploga, encara que hagi plogut molt poquet al llarg del matí, està l'avís i hem d'estar al tanto d'aquest avís fins que el lleven, perquè pot passar.
0: Claro.
1: Vull dir, jo, està descarregat sobre la mar, a més la Safor, com alguna volta comentem, quan bufen els vents de gregal del nord-est i les muntanyes, com el Montúber, totes les serralades que estan, diguem, paral·leles a la costa, pràcticament des de la Ribera fins a la zona de la Marina, diguem, fan com una mà que agafa aquest aire humit i càlid des de la mar, el gregal, i el llança acabat a les muntanyes, per això és una, diguem, potencial més perillós el que puga passar a Safor que el que puga passar, per exemple, a Nauti el Reguena.
0: Però, clar, ja ho dius, per molt que no hagi passat encara, no hem de baixar la guàrdia perquè fins a les 3 estem en alerta taronja, no? Això és el màxim que pot arribar, no? Pel que entenc.
1: Jo, abans d'entrar amb vosaltres, estava mirant imatges del radar, sí, i estava mirant que, bueno, doncs hi ha núvols prou actius a la mar i la direcció que fan és, diguem, des de les Balears que acaba el litoral de la mitja sud de la Comunitat Valenciana. Què vol dir que això? Que poden entrar núvols amb molta activitat fins a mitja vesprada. Però cal seguir l'evolució no només de les previsions, sinó també dels avisos, perquè este matí no hi havia un avís roig a Cartagena. La meteorologia és una ciència molt complicada de seguir i hem d'avisar la població sense, diguem, alertar-los massa, però sabent del que som conscients. Ahir a València, les rodalies de València van ser un caos, van haver problemes perquè van caure més de 100 litres. Sí. No descartem que pugui passar a Safor i, per tant, hem d'estar al tanto. Si vos doneu compte, sempre en les últimes setmanes parlem d'avisos, de possibilitat de pluges torrencials. Així, o no plou o passem dos extrems, perquè dimarts feia un dia de moltíssima calor i passem als dos extrems. Passem d'ahir a poder tindre pluges torrencials. Per què? Perquè el clima evidentment ha canviat. Per què? Perquè es barreja una temperatura en superfície, aquesta setmana hem arribat a superar en algunes zones els 35 graus, per tant, n'hi ha molta diguem, energia, calor concentrada en superfície. En altura, el que ha entrat estos dies a uns 5.500 metres d'alçada, una bolsa d'aire freda, 15 graus per avall de zero, si feu la suma, veu ahir que hi ha 45 graus de diferència. Això és energia en estat pur i el que pot passar és que puguem tindre pluges localment torrencials. I l'experiència ens diu que quan bufa el vent de gregal, les zones de la Safor i el nord de la Marina són les que acumulen més precipitació. Per tant, molt en compte. Avui i demà. Jo crec que dissabte començarà la cosa a minvar, per dir-ho d'alguna forma.
0: Vale. I Jordi, també crida l'atenció bé el que dius, no? De que l'imatge estàvem a 40 graus o feia molta calor. I avui aquestes tempestes, i clar, també crida l'atenció que ací en Xeraco, a Saint Gandia, per exemple, pot estar plovent i a Xeraco, que està al costat, no.
1: Saps? Sí, bueno, però això és típic i propi del clima mediterrani, de la seua irregularitat.

0: la veritat.
1: Vale.
0: De que, bueno, pues això, a voltes hi ha gent que diu, ai, tant que hem de ploure i no ha plogut, a mi en olives han caigut 50 litres en 20 minuts. Vull dir, això fa una part del nostre clima, perquè els núvols de tempesta no coneixen. És que tenen una miqueta d'experiència, o ens agrada molt la meteorologia, com és el meu cas.
1: Sí.
0: Jo tinc seleccionats dos o tres zones de la Comunitat Valenciana on quan plou, note que la intensitat és major, per exemple, en la zona de Picassent, quan arribes, o, per exemple, en la zona al voltant del Mont Duber, o quan te poses de la zona de Pego cap a dins. Per què? Perquè n'hi ha muntanyes, hi ha una confluència de vents que fan que tot s'accelere, que tot s'accentue. Bueno, pues, això és el que passa. Hi ha unes zones que pot estar fent ullades de sol i al costat s'ha format un núvol de tempesta i està descarregant una barbaritat d'aigua.
1: Clar, o sigui, que és una mescla del context, no?
0: Correcte, però això no és científic, eh? Això és una experiència que evidentment el relleu juga un paper fonamental i la ubicació també juga un paper fonamental. I conforme te'n vas des de la Safor cap a la zona de la Ribera, pues la costa ja comença a ser més perpendicular, diguem, als vents de llevant, mentre que la Safor i la Marina estan més encarats als vents de gregal, que són els que porten eixos temporals. Cada terreny, per xicotet que siga, té la seva particularitat i té les seues, diguem, repercussions meteorològiques en funció de què? De la situació meteorològica, de la muntanya, del vent, del seu recorregut. Entra en un fons de factors que és molt difícil i per això tan apassionada la meteorologia i per això tan difícil encertar una previsió al 100%.
1: Apassionant sobretot per tu, Jordi, perquè parles i em quedes escoltant de meravellada, en aquest entusiasme, no?
0: La meteo.
1: Resumint, avui i demà, molta precaució hacia la Safor i a la Comunitat Valenciana en general, no?
0: El que comentem, sobretot el litoral i peritoral de la meitat sud de la Comunitat Valenciana, on estem en avís taronja, i on els mitjans de comunicació jugueu un paper fonamental per a informar a la població i nosaltres és que es dediquem a la meteo per a poder tindre aquesta finestra oberta per a informar a la població, evidentment.
1: Totalment. I molta alerta també perquè precisament pot pujar l'avís a roig o baixar a groc en qualsevol moment. Perquè...
0: Sí, però jo crec que en principi la part més inestable serà avui fins a primera hora de vesprada. A partir d'ahir, en teoria, anar minvant, anar perdent activitats i els núvols, les pluges aniran sent menys importants. Però bueno, per això ho dic, cal seguir als mitjans de comunicació i a la gent que es dediquem a fer, diguem, previsions.
1: Totalment. Jordi Payà, meteoròleg, moltíssimes gràcies
0: com
1: per
0: sempre,
1: atendre'ns, com sempre.
0: Gràcies.
1: Adéu.

0: I després de repassar esta situació meteorològica amb Jordi Payà i les mesures que s'han pres a Gandia, la pregunta que es repeteix als grups de WhatsApp dels pares, dels xiquets i xiquetes escolaritzats és com és que avui en alerta taronja no s'han suspès les classes, perquè a vegades en alerta taronja sí que s'han suspès. Això crea un poc de confusió. Pues ho preguntem directament a José Martínez Espasa, que és comissari en cap de la policia local de Gandia. Comissari, bona vesprada.
1: Hola, bona vesprada.
0: Gràcies per atendre'ns. Com es gestiona això de les classes, de si hi ha classes o no davant les alertes?
1: A veure, jo puc entendre que és una situació que pot generar confusió, però és veritat que el tema meteorològic no sempre és previsible amb exactitud, no? Però justament per donar resposta a la qüestió de centres escolars, l'Ajuntament de Gandia va realitzar en un consell escolar que es va abordar esta qüestió de la suspensió de les classes per a poder donar una orientació que valguera a tota la comunitat educativa, no? Professors i famílies, vam aprovar un protocol de suspensió de classes. Uh-huh. I ahir vam marcar un poc els diferents colors de les alertes i les reaccions o les respostes que donaria l'Ajuntament de Gandia en cas d'aquestes situacions, no? Uh-huh. I el que es va acordar, per exemple, era que en situació d'alerta taronja no es suspendrien les classes, salvo que hi hagués alguna situació especial, que és, diguem, el que es coneix com un avís especial per part d'AEMET o del Centre de Coordinació d'Emergències, en el qual s'indicarà alguna peculiaritat o particularitat que poguera afectar greument a Gandia, no? Per tant, des d'abans de l'estiu, que ja volíem donar resposta a aquesta qüestió, vam acordar unes pautes que són conegudes o ja van ser traslladades a centres escolars per a que saberen en els colors de l'alerta el que faria l'Ajuntament de Gandia a través del CECOPAL i a través del seu sistema d'emergències, no? Per tant, alerta roja, suspensió de classes, alerta taronja, en avís especial, suspensió de classes. Mm. En la resta de casos, no, llevat de que hi haguera alguna situació puntual en Gandia que ara, evidentment, no ha sigut el cas.
0: Mm. No, és evident que a Gandia no ha plogut en excés. Clar, pues, ens queda superclar que en taronja, en principi, no es cancelen les classes, a no ser que siga taronja amb avís especial, no? Per part d'emergències.
1: Efectivament, exactament així.
0: Mm-hmm. Molt bé, i clar, quines, ja aprofitem que el tenim comissari, quines recomanacions es fan davant d'esta emergència a la població en general, eh?
1: Sí, nosaltres el que solem recomanar, que ho publiquem en cada ocasió en la que hi ha hagut qualsevol tipus d'alerta, és evitar els desplaçaments innecessaris, intentar que, diguem, agafar el cotxe o traslladar-se a diferents llocs, si es pot evitar un dia així, pues lògicament evitarem sorpreses o disgustos en aquesta situació, i després el que solem recomanar també és que seguisquen els canals oficials. És fonamental que la informació que uno agafe com a certa siga de mitjans de comunicació oficials i de les institucions oficials que ens encarreguem de transmetre eixa informació, no? D'aquesta manera també evitarem alarmar-se o preocupar-se excessivament, no? Perquè hi ha molta informació al voltant de que si era una dana, no era una dana el que es produïa, i jo trobo que tot això l'únic que aporta és preocupació i una alarma innecessària. Seguir les fonts oficials de comunicació i estar pendent un poc dels consells que van donant-se.
0: Totalment. Ahir ens queda molt clar això dels canals oficials, perquè sí que és de veres que n'hi ha molta gent que en aquestes situacions, no sé per què, però es dedica a desinformar, no? Més que altra cosa, així que cal estar molt atents ahir. No sé si es va registrar alguna incidència entre nit que va ploure una miqueta i esta matí.
1: No, la veritat és que no. O sigui, és d'aquestes situacions en les que estem en alerta taronja i no es va produir cap incidència, tot i que teníem totes les tanques desplegades per si era necessari fer algun tall puntual d'algun carrer o d'algun lloc d'avinguda d'aigua. I la veritat és que la nit va ser tranquil·la. Hem estat tot el servei policial pendents de l'evolució de la nit i ha sigut una nit tranquil·la on escassament s'han recollit poca aigua en la pluja i, per tant, pues, ha sigut una nit en prevenció, però sense cap incident.
0: Mm-hmm. Bueno, pues, esperem que siga així. Almenys ha plogut en coneixement, no? Que diguem.
1: Exacte, així es diu.
0: Molt bé, pues, moltíssimes gràcies, José Martínez Espasa, comissari en cap de la policia local de Gandia. Gràcies.
1: A vosaltres, sempre.
0: Pues ahí teníem esta informació, repetim, informar-se sempre per canals oficials. A Safor de moment no tenim ninguna incidència destacable, l'horatge està tranquil, però ja hem sentit a Jordi Payà. En qualsevol moment poden canviar els avisos, per tant, estar pendents d'aquests canals oficials i també prendre totes les mesures de precaució que recomanen. Si no és precís, no agafen el cotxe, i no es desplacen si no és 100% precís.

0: Hoy por hoy Gandea, con Celia Chulia.
1: La 1:09 del migdia, i com sempre a aquestes hores anem a fer un repàs per l'actualitat. Anna Llopis, bona vesprada.
2: Bona vesprada, Celia.
1: Continuem pendents de l'oratge, no?
2: Sí, perquè continua, encara que no plou, continua aquesta alerta taronja per fortes pluges que tindrem fins a les 3 de la vesprada, després ja serà groga. I hem escoltat a Jordi Pallà, el meteoròleg, al principi del programa, que ens comentava que ara no plou, però pot ploure en qualsevol moment. De fet, així en la redacció estem seguint el radar de pluges i la tenim justet enfront, però en la mar. Ara falta saber si l'aire se l'emporta per a les Balears o pega un xiro d'aire i mos ve directament aquesta tempesta que fa durant tot el matí, està descarregant amb molta força en la zona de Múrcia, que ha pujat per a dalt i ara la tenim de front de nosaltres en la mar.
1: Bueno,
2: pues, és la situació, esperem que l'aire se l'emporti ben lluny.
1: Però on bufa el vent, no? Millor dit.
2: No, per aquest motiu continua aquesta alerta taronja. Recordem que estan tancats a Gandia els parcs i jardins dels cementeris, han suspès les activitats a l'aire lliure. A Tavernes també hem comentat que s'ha ajornat tota la jornada de festes de patronals. Sí. A Beniarjó s'ha canviat la ubicació dels actes. I este mal oratge, Celia, afecta a alguns sectors com el de la pesca. Carmen Argudo, presidenta de la Confraria de Pescadors, conta que a nit van hi haure de tornar les barques, van eixir però van hi haure de tornar a port, i les previsions no són bones per a la resta de la setmana.
3: Port de Gandia, les barques no han eixit, van pescar a nit, les va pillar el temporal, alguna barca a la mar, a nit, perquè van eixir a pescar, nosaltres l'anomenem el que és la prima, que és quan s'amaga el sol, pescar per la nit i entren allà a les 11, les 12 o la 1 de la nit, depèn el peix que porten. Algunes barques estaven pescant, les va pillar el temporal, però gràcies a Déu no va passar res, van poder pescar a port, i esta matinada no ha eixit ningú. Només ha eixit una barca d'arrastre i em pense que s'ha eixit i crec que si no m'enganye, ja està amarrant el port també, i estan tots amarrats. De moment, la cautela, no crec que ja avui es quedi ningú, perquè marca mal oratge i mal temps, els pescadors ja han acabat la setmana.
2: Ja han acabat la setmana, els pescadors.
1: Clar, és que això també, si no eixen a faenar, no, tampoc tenen els beneficis.
2: Ho tenen complicat, la veritat.
1: Ho tenen complicat, sí. Més qüestions.
2: Esta matí s'ha presentat en roda de premsa aquesta cinquena edició dels Xes Consum de Gandia. Són aquests bonos per un valor de 10 euros que els veïns de Gandia, majors de 18 anys, poden descarregar per a gastar en els comerços locals. En total, cada persona empadronada podrà descarregar fins a 4 tíquets amb un valor total de 40 euros. Per a gastar un tíquet de 10 euros s'ha de fer una compra per 20. Així és que l'Ajuntament subvenciona la meitat de la compra. Tu te gastes 20, però tens el descompte de 10 euros.
1: Molt bé.
2: I se te queda en 10 euros. En total, l'Ajuntament invertirà en aquesta nova edició de Xes Consum 400.000 euros. Escoltem l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto.
4: Perquè cada vegada que comprem en un comerç de Gandia, estem ajudant a mantindre cada vegada més viva la nostra ciutat. Estem ajudant a una persona autònoma, a una xicoteta empresa, als seus treballadors i a les seues famílies. Estem contribuint a mantindre llocs de treball i a generar activitat econòmica i a fer que els diners continuïn circulant dins de la nostra ciutat. Comprar en Gandia és invertir en Gandia.
2: I hem de dir que el termini per descarregar i fer les compres serà entre el 25 d'octubre i el 25 de novembre o fins que s'esgoten, si s'esgoten abans. Passa com en anys anteriors, que donen un termini de 15 dies per a gastar el tíquet. Els tíquets que no s'hagin gastat en aquest temps tornen altra vegada a poder-se descarregar.
1: Vale.
2: I el termini que està obert ara mateix és el d'inscripció dels establiments que vulguin participar. Poden fer-ho qualsevol tipus d'establiment, excepte els d'alimentació i de qualsevol barri de la ciutat. Santiago García és representant dels comerços.
5: Ens dona un punt de força cara a poder mantenir els comerços, a poder funcionar com hem estat funcionant durant molts anys. I això és un altre tema que sempre és d'agrair.
1: La veritat és que sí, és per agrair per al comerç i també per als que anem a comprar al comerç local, no?
2: Sí, ja, sempre s'agraeix. Ja és una campanya que ja la gent la té molt pendent de quan hi és, quan no, per poder utilitzar. I vale. Més qüestions. Recorde, Celia, que ahir parlàvem d'aquest complicat inici de curs. Sí. Els centres escolars públics de Gandia s'han quedat menuts per abastir tota la matrícula d'alumnat. En primària s'han habilitat 5 aules, algunes d'elles dividint espais per una cortina. I en secundària directament s'han quedat sense plaça un centenar d'alumnes. El que evidencia, segons es contava ahir la regidora d'Educació, és la necessitat urgent de que comenci la construcció del centre d'FP integrat al final del passeig de les Germanies. Doncs bé, ahir li van preguntar sobre aquest assumpte al portaveu del Partit Popular, Víctor Soler, en una entrevista a Telesafor. El Popular explicava que estan pendents, diu, d'un informe municipal sobre la parcel·la més idònia on poder construir aquest futur espai en les immediacions del barranc de Beniopa, una àrea inundable.
6: La conselleria té els diners i la voluntat política de construir el centre de formació professional, però a dia d'avui i ja són diversos els requeriments per part de la conselleria a l'Ajuntament de Gandia, el Departament d'Urbanisme no ha enviat la documentació necessària per a donar validesa a un solar on té que haver un centre de formació professional on acudisquen a diari milers de xiquets i xiquetes per a formar-se, al costat d'un barranc. Per tant, la llei el que indica és que se necessita, i la llei i la lògica, un informe d'inundabilitat.
2: Dos, la directora general d'Urbanisme, Maite Alonso, diu que este informe ja està enviat, que se va enviar a meitat d'agost i que, per tant, ara demanen a la conselleria que doni el vistiplau a la nova delimitació de parcel·la proposta i que continuen tots els tràmits necessaris.
7: Jo el que li demanaria al senyor Víctor Soler i al PP de Gandia, que per desgràcia tenim el pitjor PP de tota Espanya, és que deixen de mentir, d'entorpir i de bloquejar. Des del passat de 9 d'agost, que tenen el nou estudi d'inundabilitat enviat a la conselleria. I des d'aleshores encara estem esperant que ens donen el vistiplau a aquest nou estudi i a la nova delimitació de la parcel·la. Es deixen d'excuses i que es posen a construir el centre d'FP ja. Fa falta. S'han quedat un grapat de xicons i xicones en llista d'espera.
2: I en esta entrevista a Telesafor, Víctor Soler es va pronunciar sobre este últim curs polític abans de les eleccions i la pregunta era obligada.
8: President del PP, portaveu del grup municipal i candidat?
6: Bueno, espero que això se puga traduir en una realitat en breu. En tot cas, són qüestions que a mi me preocupen res, perquè nosaltres el que estem fent és treballant amb intensitat per al canvi que necessita Gandia i les qüestions internes de partit, sincerament, no sols no em preocupen, sinó que no m'ocupen i crec que a la gent tampoc li importa.
8: Bueno, feia la pregunta perquè fa 4 anys, el 16 de setembre del 2022, encara era candidat Víctor Soler, presumiblement, i després en octubre passa el que passa. Enguany no es produirà res d'això.
6: Jo estic convençut, com te vas dir fa algunes entrevistes darrere, que no només seré candidat, sinó que estic treballant per a ser alcalde que Gandia mereix.
9: Molt bé. Claro y conciso, ¿no?
2: Sí, és. Bueno. Estarem pendents, a veure si s'arriba.
9: Totalment. Anna, moltes gràcies. Seguim amb els assumptes relacionats amb l'alerta per fortes pluges. És que el nostre company, Daniel Ardit, ja ha arribat a este altre punt crític que pateix inundacions i està pel Grau de Gandia. Dani, hola de nou.
10: Hola, què tal, companyes? Estic ara, me n'he vingut cap al Grau de Gandia, perquè així estic en el carrer Enginyer Navarro Reverter. Està pegat a la via, de ben segur que molts els sabeu on estem. I és una situació crítica la que es dona, la que es produeix així quan hi ha fortes pluges. Per això també veiem tablons que van tancant l'accés. Per exemple, estic davant d'un garatge d'uns adossats que fa pendent i, evidentment, així ha arribat en alguns moments a tindre un metre d'aigua. Evidentment, tota l'aigua entra a les cases. Per això estan més que expectants i preocupants. Estic amb alguns veïns que me diuen que ja s'han organitzat com a associació de veïns per aconseguir millores com puga ser esta, millorar la situació per a que l'aigua no s'acumule i entre a les cases. Parlem primer, Pep Grimal, molt bona vesprada.
11: Hola, bona vesprada.
10: S'heu fet unit en associació de veïns?
11: Ens hem fet associació perquè antes la vam queixar un a un. Entonces, ara com a associació crec que tenim més força que ara el consistori.
10: I el que comentava, tenim així, són 4 veïns, com el diuen?
12: Pepe.
10: Pepe, comentant, perquè també vosaltres, en l'altra part d'aquest carrer, també esteu preparats quan hi ha una alerta, perquè no seria la primera vegada que se vos inunda casa i garatge.
12: Sí, això és tot. fa almenys 15 anys que cada vegada més.
10: I Tono, és un altre veí, companyes. Te veiem, Tono, que estaves, acabes de col·locar la taula, però tu vius en el garatge, en un dels adossats, on està el garatge, que fa pendent, i acabes de col·locar, no?, la taula.
13: Claro, és que com no podem... No podem fiar-nos, que només ens diuen que ve àvia, que tenim que... Perquè ve de Perell, Gandia...
10: De Gandia.
13: I enseguida se mos inunda. Tenim que llevar els cotxes i tot, bueno.
1: Madre meva.
13: Ja he seguit, quan plou.
10: Tu també vius així, quin és el teu nom?
14: Jorge.
10: Jorge, tu també vius en els mateixos adossats on està Tono. Esteu ja farts, no? Avui mateixa, mirant el cel, com que relaxeu un poquet, perquè sembla que va aclarint-se, però quan hi ha una alerta, es poseu mans a l'obra i si avui haguera plogut i haguera entrat l'aigua, no seria la primera.
14: Correcte, estem tot el rato mirant pa cap amunt, mirant a veure si mos plou. Jo ja l'any passat vaig tindre que deixar de treballar perquè tenia la casa inundada, pues, llevant l'aigua, i el que diu Pep, estem així creant una associació a veure si mos ho arreglen el problema, però el que van dient, ja ho estudiarem, tenim que estudiar el cas, i així van passant els anys i el temps i continuem el mateix problema. Falta de neteja, falta d'organització i que mos echen un cable.
10: Comentaves de voluntat de ISP, perquè així me comentàveu abans vosaltres que la solució seria clara, seria invertir.
11: Sí, perquè nosaltres més que res el problema que tenim, nosaltres reconeguem que estem en un lloc especial, però no és una zona inundable ni ha sigut mai. Ara no sé si volen col·locar-la o no volen col·locar-la, a lo millor per no xafar-se els dits, però no segut. Tenim un problema afegit, que és el de la via del tren, i això fa un riu, vull que són natural, però no té per què el que tinguem este problema puguen haver solucions en les tuberies d'allí dalt, perquè nosaltres una part sí que plou, i quan plou fort és vale de que no puga tragar el que tinga que tragar, però les tuberies que n'hi ha en un principi es van fer per a unes coses, per exemple, per plegar la via de dos pobles, el que és de Corea, el que és el d'allí dalt, però 20 dies, conforme ha hagut la construcció que ha anat fent-se, i les tuberies no aguanten. I a nosaltres el que fan és botar-nos quatre trapes, no garen prou, i d'ahir és quan se mos inunda. Nosaltres hem estat parlant en l'Ajuntament i volem fer-nos un depòsit i serà gastar diners per gastar diners. Ja. Sí que el volem, perquè fa solucions a la millor més ràpides i més viables, perquè en això no van a llevar-nos l'àvia.
10: I mentrestant, si no arriba aquesta solució a través de l'Ajuntament, a través del seguro, fer el que se pot, no?
15: El seguro és al final.
12: Perquè tots els anys igual... Al final de seguro mos tiraran al
15: carrer.
10: Ara mateix, companys, s'està pegant fins i tot el sol en la cara. Va, bueno. Vol eixir, i això és bona notícia. Jo imagino que, veient això, anem respirant un poc més tranquils, no?
14: Bueno,
10: de moment.
14: Respirem un poquet, però sí que estem pendents tot el rato. Jo estic tot el rato mirant el mòbil i pues, organitzant-nos, mirant el grup per si passen alguna alerta, i mirant ahí pues, l'Ajuntament si mos diu ni alerta, taronja o amarilla o el que siga.
10: Ara comencem a veure, en este tram, ja veiem alguns cotxes aparcats, però me comentàveu que el primer que feu quan hi ha una alerta és tirar-los cap a l'altre tram del carrer, no? Més cap o al passeig este que tenim.
13: Sí, només molt marquen que ve àvia tot el carrer el portem ahí.
10: És avinguda del litoral.
14: Avenida del litoral.
10: Clar, perquè si no, és el cotxe malament. No,
13: és que segur. Quan veus que ve ja el riu per ahí, en seguida tens que llevar-ho, sí. Perquè es comença a entrar-te, però com si fora...
14: Jo l'any passat vaig tindre que eixir corregues de casa, perquè el cotxe de la meva dona tenia un Audi A1 que és baixet, i vaig entrar i tenia aigua dins del cotxe.
10: I en este cas, clar, confieu que això tingui una pronta solució, o... Espereu a les pròximes alertes.
11: Home, nosaltres no volem esperar les pròximes alertes. Nosaltres volem que ens donin una solució, perquè ja portem molt de temps dient-ho. Per part de l'Ajuntament, per lo menos quan parlem amb la regidora de Silgrau, ella té voluntat. L'únic que passa és que no...
16: Moltes més coses i que n'hi hagués diners i la voluntat que tinguen és tenir
11: poder-ho arreglar-ho.
16: Ja sabem que Adif és Adif, i Adif és un altre problema afegit, perquè ells...
11: Estan ahí la via i no volen saber-se'n el res de lo que n'hi ha. Però nosaltres, com a veïns i de Gandia, necessitem una solució.
12: És que és curiós la situació que es crea, ho comentàvem abans, perquè...
10: Així, en este carrer, on teniu vosaltres les vostres cases, és on s'acumula l'aigua, no van més cap a la costat de l'avinguda del el passeig, l'Avinguda del Grau, ni tampoc se va a l'altre costat de la via. És així concentrat, no?
11: Mira, Dani,
16: en el sol, conforme està ara, no ha estat ploguent, i aquests quatre trapes...
11: Allà, han botat, perquè ha plogut dalt, han botat i mos ha inundat això, sense ploure.
15: És que la tuberia replega també l'àvia de Villalonga i alrededors, segons mos han dit. Entonces, es veu que es fa un coll de botella en la curva i ahí és on rebenta.
10: Tragueu vosaltres tota l'aigua.
15: Claro.
10: Doncs bé, moltíssimes gràcies als quatre per atendre'ns.
16: Això no és viure darrere del temps.
11: En estiu tenim un temps de calma, però només arriba el dia 20 d'agost hasta novembre. És estar sempre pendents del temps.
10: Moltes gràcies.
12: Companyes, que la veritat és que dona gust ara mateix, sí.
10: Està pegant-me el sol en la cara. I dona gust, perquè veníem un poc a veure com estaven els nervis, la preocupació entre els veïns i veïnes d'este carrer Enginyer Navarro Reverter, i acabar l'entrevista amb sol, la veritat és que s'agraeix per la tranquil·litat que això suposa, però tranquil·litat de moment, sense oblidar que així fa falta fer molta cosa per evitar aquestes inundacions, moltes gestions que diuen dels veïns. Companys, això és el que tenia que contar-vos.
9: Molt bé, adeu. Dani, moltíssimes gràcies. Adeu, adeu. Doncs sí, és el que dius, és una tranquil·litat, no?, que el pegui el solet ara. Però, clar, tard o pront tornarà a ploure i es tornarà a inundar. Per tant, més val estar preparats i fer el que faci falta per anticipar-se.
0: Hoy por hoy, Gandia, con Celia Chulia.
17: Grupo García Ibáñez, más de 30 años formando profesionales. Cursos gratuitos, presenciales y online, para desempleados y trabajadores, con titulación oficial y prácticas. Te esperamos en Gandía, calle Joan Ramón Jiménez 19, o contáctanos ya en garcíaibáñez.com. Tu futuro empieza aquí. Diagnóstico de enfermedades de transmisión sexual en mujeres sexualmente activas y varones. Población LGTBIQ+, y población HSH. Técnica PCR con resultados precisos y rápidos en 90 minutos. Visítanos en calle Mayor 18, Gandía. Ginecóloga doctora Concha Escrivá. Teléfono 96-287-1441 o en ginegandía.com. Siempre en vanguardia.
18: Cuentan que había un padre que cada día cuando su hijo salía del cole lo llevaba en su Seat a entrenar a la ciudad. Del pueblo a la ciudad y de la ciudad al pueblo, gracias a tanto viaje, el niño llegó a profesional y en 2010 jugó el partido de su vida. Y aquel día, en Sudáfrica, nos hizo campeones del mundo.
19: Cuando te mueves, pasan cosas. Estrena el nuevo Seat Ibiza o el nuevo Seat Arona y sigue rodando.
20: Miferauto, tu concesionario Seat en Gandía, Xàtiva, Alzira, Ontinyent y Alcoy.
21: Escucha atentamente. Incómodo, ¿verdad? Así se siente una empresa cuando se queda sin internet, sin teléfono y sin soporte. En Digitel evitamos esos silencios con comunicaciones fiables y soporte directo con tu asesor privado. Fibra, telefonía, redes wifi, videovigilancia, bots de voz impulsados por IA. Digitel, siempre conectados contigo.
22: ¿Cómo imaginas la conducción al volante del crossover más deseado? ¿O el equilibrio perfecto entre potencia y eficiencia? Tal vez la respuesta esté en dejar de hacerse preguntas. Nuevo Toyota THR Hybrid. No intentes entenderlo. Atrévete a sentirlo. Más información en toyota.es.

0: I quan venen aquests dos episodis d'alerta, sempre ens preocupem per la nostra agricultura, per el camp. Com es preparen de cara a aquest inici de temporada amb aquesta previsió de fortes pluges i tempestes? Les li pregunten, com sempre, als que saben, al secretari comarcal de la Safor de la Unió Llauradora, Vicent Sabater. Vicent, bona vesprada.
1: Bona vesprada.
0: Com afronteu vosaltres aquest inici de temporada?
1: A veure, pues, l'inici de temporada d'un any, en general, estem veient que està sent, en termes generals de venda, difícil. Sí que és veritat que aquestes pluges donen tranquil·litat en quant a algunes coses, que són la producció. Sempre nosaltres aquestes pluges ens fan una miqueta més de calibre. Venim d'un estiu molt calent i que han patit molt els arbres. Aleshores, aquestes pluges es poden donar un respir i guanyar un poc més de producció. Exacte. A més, també les pluges sempre ens volen vindre acompanyades d'una baixa de temperatures i això en qüestió de plagues també és beneficiós. Al final, nosaltres, la pluja és una de les coses sagrades per al camp.
0: Per tant, ara quan arriba la tardor, sempre que ploga i que no siga una tempesta, no? Deixes que ho destruïssin tot, va bé, no?
1: Exacte, les pluges agraden molt, com sempre s'ha dit, les pluges entrellat. Que estigui així a dos dies, plovent poquet a poquet, perquè també els últims anys estem veient que cada volta que fa un núvol també molt assustem, perquè ja al mínim núvol que n'hi ha, pedra, i clar, això ja sí que és una destrossa per la feina que m'està fent tot l'any.
0: Perquè fins a quin punt ho destrossa? És a dir, pot arruïnar tota una collita? Que caiga pedra, vull dir, que pedregui.
1: Sí, sí, clar, o sigui, al final la pedra depèn molt de la intensitat, però també és veritat que encara que sigui poca intensitat, que el toqui un poc només el que és la part exterior, ja a l'hora de la venda, i els comerços ja se posen reticents i comencen a donar problemes. En per exemple, que ja partim una campanya que les cotitzacions estan així en un 22% menys respecte a l'any passat, pues clar, ja si ens vinguera una pedra ja seria l'acabose.
0: I a més, este estiu, Vicent, s'ha patit en aquest aspecte perquè fa moltíssima calor, no? Heu patit els llauradors?
1: Sí, hem patit, hem vist que com la fruita no alcançava el tamany que tocava, perquè clar, al final l'arbre, la poca aigua que tenia la gastava quasi que, diguem, en sobreviure i la producció l'eixa de segon lloc. Entonces, aleshores, aquestes pluges el que fan és pues, que l'arbre respira un poc i que puga centrar-se un poc més en el que és la producció.
0: Per tant, la tardor podem dir que és una bona època per a les collites o què?
1: Sí, damunt també quan coincideix en inici de campanya, normalment sempre intentem començar animats. I a voltes no vas tot l'animat que t'agradaria, per això, perquè al final també estàs en mans d'un comerç que el dona un preu i el teu poder de negociació és molt xicotet. Aleshores, però bueno, sempre, pues, en inici de campanya sempre intentes agarrar en il·lusió, intentant, esperant que vagi bé, perquè al final has estat tot un any fent feina i en aquests mesos és quan veus aquest resultat.
0: Vicent, clar, em crida molt l'atenció perquè dius que vosaltres, els llauradors, no teniu aquesta capacitat de negociació, però jo, clar, jo veig gent des de fora, no? Dic que com no van a tindre aquesta capacitat si sense ells no n'hi hauria producte, saps el que vull dir? És fort, això.
1: Sí, però
0: quina és la situació?
1: Al final, el que és la venda dels aliments estan en mans de quatre comerços. Nosaltres llauradors som molts llauradors xicotets i nosaltres no som els que posem els preus. Ens posen els preus de compra els grans i quan venen els diuen «Eixe preu, si t'agrada bé, si no t'agrada, porta la taronja d'un altre lloc». Ahir estava veient notícies de que nosaltres cada volta exportem menys i cada volta ve més taronja de fora. Aleshores, si tu estàs competint davant fruita que ve de fora, que tenen més productes, la mà d'obra, com sabem, en tercers països, és quasi esclava, hi ha coses que no podem competir.
0: Pues ahí queda això, aquest assumpte, Vicent, que ens dona per a un altre programa sencer de debat, però moltíssimes gràcies per atendre'ns, que vagi molt bé este inici de temporada, que l'horatge ens respecte a vosaltres i al final a tots, perquè tots després quan mengem una verdura o una fruta d'ací del terreno, pues ho agraïm. Així que vagi molt bé, Vicent.
1: De res, moltes gràcies.
0: Gràcies, adeu.

0: Anem a parlar ara d'una d'aixes històries humanes que ens agrada escoltar i contar així a l'Ull Pro i Gandia. Tenim als estudis de Ràdio Gandia l'autor d'esta cançó que sona ara.
1: Eres como una flor de abril. Qué bonitos son tus sueños y son sueños.
0: Ell és Eduardo Cloquell i posa música i lletra a les seues cançons de copla, ranxera, música popular, que d'alguna forma conten els seus sentiments i també parlen de la Safor i de Gandia. Eduardo Cloquell, benvingut, bona vesprada.
2: Bona vesprada.
0: Conte'ns un poc quan comença vostè a dedicar-se a la música.
2: Jo

0: Yo, de 11 años o de algo, ya cantaba yo, andaba, ya cantaba yo en Villalonga, andaba yo una otra chica que cantaba también mexicano, todos los sábados, y de ahí va a comenzar todo, sí.
1: Pero tan fuerte, usted toda la vida cantante, ¿eh?
0: Toda la vida, hasta cantando, toda la vida, cantaba. Cantaba, andaba cantando, y al último, un día estaba constipado y tenía calentura, y escolta, yo hoy no puedo cantar. Así es que mira todos los días. Pero a cabo de un mes yo todo el constipado, de que ya no torne más. Sí.
1: Y pero usted, entonces no os va a arribar a dedicar toda la vida a la música, ¿no?
0: No,
1: ¿a qué se ha dedicado?
0: No, me he dedicado después, anem a acollir, uh-huh. I el dissabte anem a cantar perquè el baire, perquè on tenien. Penso, i vaig estar 5 anys cantant amb el Joquera, el mestre d'any, que el tenia sempre el dissabte pleníssim.
1: Molt bé, i vostè cantava els dissabtes allí?
0: Cantava tots els dissabtes, cantava allí. I el meu germà no tocava, entonces ella que no tocava el piano hasta que va ensenyar, després m'acompanyava per tots els puestos. I allí ho omplia tot, ho omplia.
1: Que guai. Sí. I vostè toca algun instrument també?
0: M'acompanya en aquesta cançó que he sentit ara.
1: Sí.
0: M'acompanya jo un poc, m'ha ensenyat un poquet a acompanyar. No és que sàpiga jo cantar, sí que sé cantar el que siga.
1: Però això li és natural? Ho ha estudiat?
0: Natural, sí, natural. No ha estudiat, no.
1: No ha estudiat mai? No ha estudiat mai?
0: Mai. El meu germà sí que anava a València, estudiava. Ell sabia música i tot, sabia cançons.
1: I vostè no va tindre l'oportunitat d'estudiar o no va voler?
0: No, que no vaig poder. Mon pare, entonces, era un pobre, si no. Però jo no podia anar perquè, clar, ell sí que el va ensenyar perquè volia ensenyar-lo a ell perquè ell era el més jove. Era intel·ligent, perquè en seguida se l'ensenyava tot, música i tot. Era intel·ligent ell.
1: I vostè segur que també.
0: Claro.
1: I ara vostè fa les lletres de les cançons, com ho fa? Això primer s'assenta a escriure i després fa la música, o com ho fa això?
0: Veig una cançó que va bé i la trac, la grave allí en el mòbil, i després vaig escoltant-la i a poc la trac, vas traient la música, la lletra.
1: Molt bé.
0: I ho tinc posat també en internet, també totes les cançons.
1: Claro, claro.
0: T'ha posat, el de cada disco ho va posar ahir. Mm-hmm. I si algú li interessa, pues, lo que siga. I vull dir-te que ha tingut diverses ocasions. Una vegada, no sé què va passar, un home de Barcelona que era poderós, també, i tenia televisió en Barcelona. Diu, si veus, m'agrada com canta, si veus a Barcelona viure, em dóna feina tots els dies, i ensenyaràs tots els dies en televisió de Barcelona. Després ho portaré a Madrid. Però mon pare i ma mare me s'apanen a plorar i no vaig poder anar.
1: Per què es van posar a plorar? Perquè no volien que se n'anara.
0: Mira.
1: Bueno, ara sí que es pot dedicar, no?
0: Ara
1: se dedica 100% a això, eh?
0: Ara sí que puc dedicar-me.
1: Molt bé.
0: Sí, ara sí. Perquè ara tinc que ser en Festa de Villalonga, són el mes que ve.
1: Sí? Ah, eixirà vostè també?
0: Sí, eixiré, però eixiré antes de festes o després.
1: Molt bé.
0: Eixirà una altra xica que canta, que també eixirà amb mi, canta per Elvis Presley. Eixiré mitja part jo, mitja ell.
1: Molt bé.
0: Ja veurem quin dia, no sé si serà antes o després.
1: Molt bé.
0: Serem allí.
1: Molt bé. Pues quan ho sàpiga, ja ho sap. M'ho diu i ho direm.
0: Jo t'ho diré.
1: Molt bé, molt bé.
0: T'ho diré.
1: Perfecte.
0: Perquè estarà bé, perquè jo vaig eixir fa un mes, vaig eixir allí i estava tota plena la plaça, estava plena, sí, i vaig quedar content, sí.
1: Molt bé,
0: sí.
1: Que guai. Eduardo, moltíssimes gràcies per vindre a ser a Ràdio Gandia a contar-nos tot això.
0: Moltes gràcies.
1: Una vegada més, a tot el món que li agrada la copla, la música ranxera, en fi, la música popular, que entre a internet i que busque a Eduardo Cloquet, que la veritat és que són molt xulos les cançons. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres també. Gràcies a tot de corazón.
1: Adéu.

0: I ens anem ara a Ròtova, perquè ara el seu Palau Comtal afronta una nova fase de recuperació estructural gràcies a una subvenció de 150.000 euros procedents del Pla Especial de Recuperació del Patrimoni de la Diputació de València. Jordi Puig, alcalde de Ròtova, bona vesprada.
1: Bona vesprada.
0: Gràcies per atendre'ns. Gràcies a vostè per atendre'ns. En què consisteix aquesta intervenció d'ara?
1: Bé, el que farem en esta fase és reforçar els forjats d'una part del Palau, en concret l'edifici que està annex a la part medieval, que dona al carrer Ave Maria, i el que permetrà, per una banda, és assegurar eixa primera planta i començar a reposar i a recuperar tota la marqueteria, finestres, etc., d'eixala que dona a l'est i que permet anar ampliant en la recuperació efectiva del Palau.
0: Pel que entenc, alcalde, també, o sigui, afectarà el que és la part de fora. Es veurà com era antes el Palau.
1: Clar, tot l'edifici que anexa pel carrer Ave Maria també el recuperarem des del punt de vista de la imatge que tenia en el seu moment, amb la seva disposició de les finestres, la façana, la recuperació dels materials, la porta, etc.
0: Que guai, molt bé. I quines actuacions es preveuen més allí? Suposo que sempre veuran més, no?
1: Sí, correcte. A veure, com sabeu, per a dur a terme els treballs en el Palau Comtal vam redactar un pla director que és el que marca una miqueta l'ordre de les accions. Ara estem duent a terme esta fase i es posarà en marxa immediatament una altra per a dotar d'accessibilitat al monument, perquè el Palau dels Comtes de Ròtova és part de la nostra història, però també és part del futur i, per tant, ha de preveure els usos que hem anat treballant en el pla director i en el pla d'usos i ha de permetre, si volem que acull els serveis de biblioteca, atenció de la gent, arxiu, policia, sala d'exposicions, etc., que la gent puga accedir en condicions a totes les parts i que sigui un edifici útil també per a que la gent el pugui gaudir i el pugui utilitzar.
0: O sigui, que més que preservar-lo com un monument com a tal, també és l'objectiu és donar-li ús. No?
1: Exacte. Jo crec que és fonamental. Crec que és importantíssim unir aquestes dues cares del Palau. És importantíssim recuperar-lo i que la gent se'l faci seu, perquè per això volem acompanyar en el procés mentre ho fem, volem acompanyar a la gent a que vagi coneixent-lo i coneixent tot el procés i preguntant quins usos vol que tinga. I és important connectar-lo, com diem, amb el futur, amb els usos que tindrà en un futur no massa llunyà, que han de ser uns usos també sostenibles des del punt de vista municipal. Som un municipi minut i el Palau ha de ser útil i governable i, per tant, tindrà els usos que puguem gestionar com a municipi de 1.300 habitants, que això també és una qüestió important des del punt de vista del govern.
0: Totalment. I com es fan aquestes consultes als veïns? No sé si és mitjançant enquestes o preguntant-los. Com ho feu, això?
1: En el procés inicial, quan vam començar abans de començar totes les fases de recuperació del Palau, vam fer un document que era el pla director, i el pla director incloïa també un pla d'usos, on consultàvem, en feien diferents tipus de consultes. Uns a la gent per consultar quins usos voldria, però després també a les diferents membres de la corporació i usos tècnics també per a que els mateixos treballadors en les seues diferents facetes, administració, neteja, policia, tècnics, arxivers, biblioteca, etc., aporta quines necessitats té en la seva faceta vessant municipal per a preveure quins usos ha de tindre i de quina manera s'han de concretar aquests usos.
0: Mm-hmm. Molt bé, alcalde Jordi Puig, alcalde de Rotova, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres. Ara fem un xic de pas en tot aquest trencaclosques que hem comentat, però és important no parar i intentar que allò de què parlem siga realitat el més aviat possible i, sobretot, que la gent vagi acompanyant el procés. Mm-hmm. Moltes gràcies.
0: I que quede pues, això, un espai bonic per al poble i també útil, que és molt important. Moltes gràcies.
1: Gràcies, bon dia.
0: Adéu.

0: Vam encendre una... Ja saben que si sona esta sintonia és que arrenquem amb l'agenda cultural. Avui comencem en una activitat més que interessant, perquè és que esta vesprada, a les 19 hores, a les 7 de la vesprada, a la Casa Mayans d'Oliva, tindrà lloc la conferència Picapedres de Pedres Negres. És una conferència que tracta sobre la desconeguda indústria adoquinera valenciana, basant-se en un treball d'investigació de Robert Llopis i José Luri. I tenim a l'altra banda del telèfon a un d'estos investigadors, a Robert Llopis. Robert, bona vesprada.
1: Bona vesprada a tots i totes.
0: Escolta, conta'ns un poc de què tracta esta investigació, que és el que podrem escoltar en la conferència, sense fer molt d'espoiler, que volem que vagin a veure-la.
1: Ah, molt bé. Pues sí, mira, la conferència es basa en un llibre que vam publicar a finals de 2022 en la Universitat d'Alacant, i és sobre, com bé heu dit, sobre una indústria valenciana oblidada, que és la indústria que s'encarregava de fer adoquins per als nostres carrers i carreteres. I és un tema que és molt curiós, però que fins a dia d'avui només havia algun tipus d'investigació a nivell geològic, però no havia res a nivell així més social sobre la importància que va tindre aquesta indústria, sobretot en el primer terç del segle XX, per millorar el que van ser les comunicacions de carretera i les travesses urbanes dels nostres pobles i ciutats, i també especialment per al transport de mercaderies. O sigui, tot el d'exportar la taronja des dels pobles com Pego, cap a Oliva, cap a la zona del Port de Gandia. O sigui, va ser un... Vamos, la indústria dels adoquins va permetre un avanç prou important en infraestructures fins a, diguem, més o menys d'entre 1900 i 1936, fins que va començar la Guerra Civil.
0: I alguns d'estos adoquins, Robert, encara es mantenen?
1: No tants com ens agradaria. Sí que, per exemple, hi havia zones de Gandia, com tota la zona centre, que hi havia molts carrers que estaven adoquinats, i també al voltant, entre la majoria d'obres que es van fer entre Gandia i la zona d'Oliva es van fer entre 1926 i 1930. I es va adoquinar quasi tot el tram entre Gandia i Oliva. Justament esta vesprada parlaré un poc d'això, perquè el primer tram, que és com el més important, el de Gandia-Berreguard, es va inaugurar en 1927. I vamos, va ser tot un aconteciment social i empresarial.
0: És clar, és que és per a nosaltres algo que està allà, no? Que és normal, no?, tindre un carrer asfaltat o, en aquest cas, adoquinat. Però, clar, en aquest moment era un avanç molt, molt important.
1: Home, va ser un avanç perquè també pensem que, per lo que són mercaderies, claro. Clar, anar per camins, per exemple, que estan enfangats o que necessiten una reparació constant, a adoquinar-los, clar, va suposar un avanç en temps, inclús en la resistència, en què les mercaderies arribaren més prompte al seu destí, que principalment eren els ports. I una cosa curiosa és que aquests adoquins, que estan fets d'un material volcànic, que es diu ofita, i que a tot el País Valencià n'hi ha molt poques manifestacions geològiques d'aquest material. I la majoria estaven en la comarca de la Marina Baixa, i en la Marina Alta teníem a Benissa i Calp en la muntanya d'Oltà. En la província de València només estaria Quesa i en Castelló no tenim cap. Vull dir que va ser una indústria molt localitzada en uns llocs on hi havia antics volcans. I vamos, jo pense que és un tema molt xulo per lo desconegut que és.
0: Sí, totalment. I clar... Tu xafes aixòs adoquins, no?, i no t'apareix a pensar en tota la història que tenen.
1: Uf, tenen molta història. Sí que és cert que en molts dels nostres carrers els adoquins encara estan baix de l'alquitrà i depèn un poc de si hi ha moltes projectes de reforma, de travesses urbanes, que estan, es pot posar en valor recuperar alguna part del traçat, com s'està fent en algunes ciutats, com València, per exemple. També fa poquet, en les obres de la variant de l'eixida Pego-Oliva, el Ministeri de Transports també va recuperar un antic tros d'adoquinat de la carretera Pego-Oliva. I és molt xulo.
0: Que guai. I vosaltres en esta investigació, Robert, s'heu trobat potser en municipis o ciutats que han tapat eixos adoquins sense tindre en compte aquesta rellevància històrica que tenen?
1: Sí. Clar, què va passar? Pues ja et dic, com aquesta indústria va tindre la seva potència, la seva major esplendor, sobretot en això, de 1936, abans de la guerra. Després ja les tècniques d'asfalt clar, es van millorar i ja no feia falta, com diem, adoquinar, perquè ja pues, s'asfaltava amb més consistència. Clar. Perquè pensem que la majoria de les canteres estaven en muntanyes, de difícil accés, i clar, el transport d'aixòs adoquins en carros fins a un lloc on haguera ferrocarril i després portar-lo al destí incrementava molt el cost, no? Avui en dia, per exemple, sí que la majoria de travesses urbanes, per exemple, pues la del Verger, la d'Oliva, centre de Gandia, l'adoquí està baix de l'asfalt. Mm-hmm. En altres llocs, com per exemple a Sueca, que podríem dir que és la capital de l'adoquí valencià, malauradament no li s'està donant el valor que té, no només en aquesta ciutat, sinó en molts altres, perquè ja et dic, jo penso que és perquè la gent desconeix la importància que té l'adoquí, que era un material que en aquests moments era considerat com un material de primera, perquè ja et dic, suportava molt bé el pas dels carros, després ja de camions, vull dir, és un material molt dur per ser volcànic. I nosaltres sempre intentem, pues, com qualsevol investigació, que tinga una utilitat avui en dia. I jo penso que la utilitat que pot tindre és posar en valor aquest adoquí, que en molts casos el tenim baix de l'asfalt.
0: Mm-hmm. Molt bé, Robert, pues moltíssimes gràcies per atendre'ns. Recordem que per qui vulgui saber molt més d'aquest tema, a les 7 de la vesprada, la Casa Maians d'Oliva, veritat, avui mateix.
1: Sí, ahí estarem i, vamos, pense que qui tinga interès i serà un poc sorprès, segur.
0: Totalment. Moltíssimes gràcies, Robert.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé. Una abraçada. Adéu.

0: Bueno, ens queda un minutet per a repassar més activitats que tinguem a la comarca. Anna Llopis, hola de nou.
1: Hola de nou. Doncs comentar que esta vesprada a les 8 de la vesprada en la plaça Major de Gandia tindrà lloc la festa Sopar Estellers. És una festa que organitzen des de Saforís i l'Ajuntament en homenatge a Vicent Andrés Estellers, el poeta. Uh-huh. I més coses també tindrem avui en la Casa de Cultura de Gandia la xerrada, la fòbia a la llengua dels valencians, a càrrec de Ferran García Oliver.
0: La fòbia?
1: La fòbia a la llengua dels valencians.
0: Mm-hmm. Molt bé, molt interessant. Rapidíssim, alguna activitat més?
1: Bueno, comentar el que hem dit durant tot el programa, que en tavernes avui no s'han suspès les activitats, i a venir al xoque canvien d'ubicació. La presentació sí. Serà en l'Auditori Municipal, i
0: el sopar del mantó de Manila Lila.
1: En el bar de jubilats.
0: De jubilats, exacte. Estarem també, Telesafor estarà per allí avui, que ja ens han comprat el mantó de Manila per poder entrar a sopar. Anna, moltíssimes gràcies. En 17 minuts, l'actualitat comarcal, en hora 14, i demà més. Ah, no, i esta vesprada també la ventana, no? A les 7:20. I demà més, Soy por hoy Gandia, a les 12:20. Com sempre, gràcies per estar ahí i fins demà.
2: Jorro Import, concesionario Skoda en Gandia, ha patrocinado Hoy por Hoy Gandia.

I acabem amb la previsió de l'oratge per a demà. Deixem de moment enrere les alertes meteorològiques, encara que la jornada de demà divendres continuarà la inestabilitat atmosfèrica que pot provocar encara alguns ruixats de poca importància. El proper avís de l'EMET no es prohibirà fins al dissabte, quan de nou registrarem alerta groga des de les 3 de la matinada a les 3 de la vesprada, quan es poden comptabilitzar fins a 20 litres per metre quadrat en tan sols una hora. Ho deixem així. Ja sabem que tornem demà, com sempre, a partir de les 7:20, amb el matinal a carrer de la nostra companya Anna Llopis, i sempre actualitzats en la nostra web radiogandia.net. Gràcies per estar ahí. Continuen ara al calor de la ràdio, al calor con no, de l'acer. Adeu.